0: 4 years, and I'm thinking, 4 years, I'm 16 years old. You want to give a man 4 years, a quarter of my life?
1: Yeah.
0: Now you're moving. Miraculous.
2: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Al futur,
4: esteu.
5: El futuro en oso.
3: Una ODS.
6: En plural.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.
3: Obrin finestres para un món més just i sostenible.
5: Onda ODS.
6: En plural.
2: Benvinguts i benvingudes al Futur és teu en plural, un espai de trobada i altaveu en plural, un espai de trobada i altaveu per les veus locals que impulsa el desenvolupament sostenible connectant comunitats, idees i iniciatives des dels àmbits més propers fins a l'escala estatal. Volem contribuir a una transformació real i significativa de la societat, donant visibilitat als valors i objectius de l'Agenda 2030 a través d'aliances col·laboratives i accions concretes. Sempre, per això, des d'un periodisme de proximitat compromès amb el territori, que escolta i reflecteix les realitats locals amb rigor i empatia. Aquest programa multilingüe gira al voltant de quatre eixos temàtics que ens afecten directament en la vida quotidiana i que estan estretament vinculats als objectius de desenvolupament sostenible: la crisi climàtica, la realitat del món rural, les qüestions de gènere i els processos migratoris i d'inclusió social. Soc l'Aina Barbany i et parlo des del nord-est de la península, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, per recordar-te que en aquest tercer episodi es posarà sobre la taula l'ODS 5, amb un tema tan important com és el del gènere. Com és la situació en la que es troben les dones avui en dia i centrant-nos també en la de les dones migrants o la presència de la dona en el camp de la salut. I per començar a saber més sobre aquesta temàtica, que és tan necessària parlant-la, ens traslladem a Galícia per comptar amb la participació de Muga, les ràdios municipals galegues, que volen endinsar-se en el tema amb un reportatge sobre la dona i la salut. Això és Fragments.
5: Fragmentos.
0: Fragments.
7: Anacos.
8: Ola, Aina. Neste Anacos que hoxe vos presentamos, imos falar dun mirro histórico que ten producido e segue a producir grandes consecuencias na saúde das mulleres. Históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas